0: por hoy. Àngels Barceló.
1: Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Compay.
2: Buen día, buenos días, es lunes, es 1 de junio. Qué bien, qué ordenado todo, ¿verdad? Tenemos ahora mismo 28 grados en el centro de la ciudad de Xàtiva, información que les facilitamos gracias a Joyería Sancho y Óptica Vicente Sancho, en Albereda Jaume I en Xàtiva. Y hoy, además de todo esto que les acabo de contar, hoy es el día 15 de la huelga indefinida del sector educativo en nuestras comarcas.
3: Cal fer un parèntesi en el temari, perquè no hi ha una lliçó molt més important que qualsevol assignatura. Davant dels conflictes parlem, escoltem, dialoguem, ens manifestem, busquem ajuda, però mai, mai peguem. La violència no educa, no resol i no pot tindre lloc a les nostres aules, als nostres patis ni a la nostra societat. Educar és també alçar la veu per a dir ben fort. No es pega.
4: No es pega. No es pega. No es pega. No es pega.
2: Bé, per si no era prou amb les reivindicacions, les reunions sindicats-conselleria que no arriben a bon port, la pèrdua diària de diners per estar fent vaga i pel cansanci emocional i físic que s'arrastra ja després de 4 setmanes de reivindicacions, doncs ja ho saben, perquè ho hauran escoltat o vist, o ahir va arribar també de manera puntual, això s'ha de dir, també s'ha de reivindicar el fet de que ha sigut de manera puntual, doncs ahir va arribar una violència innecessària per part d'algun uniformat, per cert, que el propi cos de la Policia Nacional ja li ha obert expedient, i avui això ha sigut la metxa que han encès les reivindicacions a tota Xàtiva i comarques amb Este no es pega. I també a València. Potser ho sàpiguen si els ha tocat agafar el cotxe. Era el so a primera hora a València, a la Redona dels Amets, amb una marxa en cotxe que ha col·lapsat. Bueno, i serà l'objectiu, les entrades de la ciutat. I mentre això ocorria a València, ací a Xàtiva i comarques, doncs, multitud de manifestacions, lectures i trobades en centres, com per exemple en La Bola. Així sonava La Bola este matí, pocs minuts abans de les 9 del matí. Bueno, ara ja ens sabem tots una miqueta més dels càntics, veritat. A La Bola ens han atès els micròfons de Ràdio Xàtiva Cadena SER, la seva directora Lorena Cayuela i una de les docents, Blanca Lluc.
5: Nosaltres, també com els altres escoles i instituts, hem decidit fer la concentració a la porta del centre. Que passa que en el nostre centre són 600 alumnes, és un poc més complicat d'organitzar i un poc més cridaner. I hem decidit que tots entrem per la porta principal i així llegir un manifest en el que mostrar el nostre rebuig a tota acció violenta quan realment estem reclamant totes les millores possibles per a l'escola pública.
2: Bueno, i després d'ahir, del que va ocórrer a València, quins són els sentiments? Com està la gent?
5: Pues molt trista, enfadada, disgustada, crec que més ganes que mai de continuar aquesta vaga indefinida i amb l'esperança que tot es solucione.
2: Gràcies, Lorena, i què aneu a fer avui? A més d'això, teniu, si no m'equivoco, esta vesprada una assemblea també a les 7?
5: També, això sí que és una assemblea on estaran tots els centres públics de Xàtiva i on poder també comentar, desfogar-se i seguir i tornar a recalcular la ruta, no, un poc de lo que són aquests dies tan incerts que anem al dia. Nosaltres també en el col·le farem a la una reunió per a també desfogar-nos, que és molt necessari, i veure també com abarquem demà i anar al dia.
6: Estem molt decebudes en la resposta de l'administració i l'agressió i pensem que s'han de prendre mesures i que s'han de responsabilitzar tots els polítics de lo que està passant. És una situació molt greu, el professorat estem desgastats. Lo d'ahir ha sigut un fet que no s'esperàvem per res del món i que ens ha fet encara avui agafar la vaga amb més força.
2: De desgast parla la pancarta que portes,
6: sí.
2: Què passa?
6: Que el desgast no és gestió, és desprotecció, perquè és el que està passant en la vaga i el que passa a les aules. Estan jugant en el desgast del professorat i això no és gestionar l'educació. Que ha me pareix molt important que les famílies ens recolzen esta vaga, perquè si estem fent-la no és per el salari ni per interès personal, és per els xiquets i les xiquetes, perquè l'atenció que els donem ara mateix no és la que es mereixen. Necessitem més recursos per els seus fills i filles, no per, o sea, també per nosaltres, perquè ens desgasta no poder donar una atenció de qualitat, però sobretot per els xiquets i les xiquetes.
2: Era la bola minuts abans de les 9 del matí, com deia, i minuts abans de les 11 a les portes del Josep de Ribera, doncs el No es pega que han escoltat. Allà, a les portes del Ribera, Ramir Moscardó, portaveu de l'Assemblea de Docents de Xàtiva.
7: Hola, bon dia. Bueno, un poc trastocats pels últims esdeveniments, però continuem molt ferms en, la nostra, en els nostres objectius, tenim les coses molt clares, i sobretot reivindicar una actitud de no violència. Nosaltres, el professorat, evidentment, no som violents, al contrari, treballem molt amb els alumnes en aquest tema i volem demostrar-ho d'una forma molt clara.
2: Bueno, què és el que heu fet? La gent pot veure els vídeos i tot a les xarxes socials i a la nostra web, però bueno, conta'ns una miqueta per als oients de la ràdio.
7: Bé, el que hem volgut és reproduir precisament el que fem, una classe, evidentment, en este cas els alumnes érem el propi professorat, era una significació, però el que volíem era transmetre el que fem habitualment, és a dir, en els alumnes nosaltres treballem que no es pega, i és el missatge més bàsic, perquè no s'actua de forma violenta. La societat té que ser pacífica i té que parlar, sobretot parlar. Amb les paraules és amb el que les persones puguem entendre'ns i aconseguir les coses.
2: Ramir, en este sentit, quan estàveu així manifestant-se en el carrer, fins i tot diferents vehicles que passaven vos animaven, vos pitaven amb els claxons, etc.
7: Sí,
2: sentiu-vos recolzats?
7: Sí, sí, per supost que ens sentim recolzats. Fins i tot ha passat una ambulància, el personal de la sanitat sabem que també estan en les seves reivindicacions, i ha volgut sumar-se també saludant i fent sonar el claxon. A nosaltres ens anima molt això, evidentment. Pensem que és un missatge, una mobilització de tota la societat. Jo crec que no n'hi ha ningú que pugui dir que l'educació no és un pilar fonamental en qualsevol societat democràtica. Jo crec que per això la gent està convençuda de que les reivindicacions que fem són lògiques, són normals i, per tant, falta que aquells que governen, que són els que haurien d'estar cuidant l'educació, pues que realment la cuiden.
2: Ramir, ja està vesprada a les 7, nova assemblea en la Casa de la Cultura, de l'Assemblea de Docents de Xàtiva.
7: Sí, sí, perquè evidentment les mobilitzacions continuen. Els últims esdeveniments que van passar ahir en conselleria pues, ens fan treballar més encara i bueno, anem a intentar a veure què fem al llarg d'aquesta setmana per continuar en la nostra postura de voler parlar i negociar i acordar.
2: Era Ramir Moscardó des de les portes del Ribera i també, i amb estos testimonis acabem, bueno, acabem en el recorregut que hem fet este matí. Ara ens queda també saludar als sindicats. Però deia que professors i orientadores ens han contat a Radio Xàtiva a les portes del Ribera com estan, com es senten d'ànims en este 15è dia ja de vaga. Per ordre són Alfred Boluda, regidor i professor, i Raquel Esplugues. Alfred, bon dia.
8: Hola, bon dia. Com va?
2: Molt bé. Així a veure el que aneu a fer, una performance, una miqueta, per a protestar front a el que va ocórrer ahir a València, no?
8: Sí, anem a aprofitar que és l'hora del pati, entre unes cadires, unes taules, i anem a traure l'escola al carrer, i com un acte de protesta, d'indignació i de rebuig a la violència policial exercida després de 3 setmanes de manifestacions i d'actes totalment sense cap tipus de violència i sa reacció violenta dels cossos de seguretat que després se va tornar a produir per a desocupar la gent que estava davant de les portes d'accés a la conselleria. Però és que a més també és un acte més de reivindicació que tenim d'allò que està fent la conselleria mal, que és ese tractament amb prepotència, amb la soberbia, intentar allargar les negociacions, per això, cridant a la gent a negociar 2 dies després, 3 dies després, per a no presentar res, ninguna millora substancial. I aleshores, davant de tot això, pues, la comunitat educativa de tota Xàtiva està aixint a les portes dels col·legis, la comunitat educativa en general està fent accions en València, i nosaltres volem contribuir a això.
2: Hola, Raquel, com estàs?
9: Molt bé, gràcies.
2: La lluita de les orientadores que també ha de ser visible.
9: Sí, sí, sí, a més estem lluitant per a tindre aquesta xicoteta visibilitat dins del col·lectiu, perquè saben que dins del propi col·lectiu de secundària com de primària nosaltres estem encara una miqueta més maltractats, tot i sabent, i estem la majoria fent lluita, tot i sabent que moltes dels beneficis a nosaltres no ens arribaran, perquè som un col·lectiu que té necessitats molt diferents. I això no s'està atenent de la manera com toca. I cal lluitar i demanar-les.
2: Raquel, com estàs? Com esteu d'ànims després també de tot el que va ocórrer ahir i el que està ocorrent avui també a València, a Xàtiva durant tot el matí, a molts pobles de les nostres comarques?
9: La sensació que tenim tots és d'esgotament, però a la volta diríem que el cos ens demana parar, però el cap ens demana seguir. I aleshores, cada volta que diguem, bueno, sempre diguem esta és l'última manera a la que vaig, i sempre passa algo que pren la flama con lo d'ahir i tornem a arrencar. Jo personalment com a orientadora li obriria un previ a aquest policia, vale? Comunicaria inspecció i tindria la seva expulsió si estiguera en un centre, i des del departament d'orientació caldria passar-li un test per a detectar el nivell de violència policial i derivar a salut mental, que és el que fem en l'alumnat.
2: Raquel, gràcies.
9: Moltes gràcies a tu.
2: Bueno, això es faria en l'alumnat. En este cas, el que ja podem confirmar és que el cos nacional de policia ja li ha obert un expedient a este policia. Ha sigut una miqueta la metxa de les reivindicacions de avui. Tenen el resum sonor d'alguns centres, fotos, vídeos en la nostra web i en les xarxes socials de Radio Xativa.es. Recordar-los als oients, esta vesprada a les 7 hi ha convocada una assemblea a la Casa de la Cultura per a eixa assemblea de profes de Xàtiva, i per posar-ne alguna de comarques, doncs a Moixent, per exemple, n'hi ha una marxa per l'educació pública, des de l'institut fins a la plaça Major serà esta vesprada a les 7. Bé, feta una miqueta la radiografia sonora d'este dilluns, d'este 15è dia de vaga, saludem a Horacio Domènech des de UGT, des d'Educació, així a les nostres comarques. No sé si està així o està a València. Horacio, què tal? Bon dia, com estàs?
10: Bon dia, pues finalment estic a Xàtiva, estic a casa.
2: Bueno, primer que res, com el mateix que pregunto tots els dies i que he preguntat a la resta de companys, com esteu?
10: Pues a veure, és de veres que, pues, com si fos una cursa, una marató, estem un poc com si fos el que és la marató, el que diuen el mur, no? És un moment crític, portem 3 setmanes sense parar, i esta setmana, pues, l'enquesta, el que ens ha dit, i és un poc el que, bueno, que anem a fer, és de continuar el que és la vaga indefinida, però centrant esforços en dies sols, que en principi pues, podria ser demà i el dijous, però encara no ho tenim clar. ¿Vale? Ahir quan vam visitar la reunió va ser un poc de caos i pues, estem avui un poc organitzant i tindrà que estar la gent atenta a les xarxes socials dels sindicats per a reorganitzar-nos i continuar en la lluita.
2: Perquè què és el que ha ocorregut? Ha ocorregut moltes coses, però des del punt de vista de les reunions, de sindicats, d'intentar arribar a un acord, què és el que ha ocorregut este cap de setmana, Horacio?
10: Val, pues, molt resumidament seria el divendres vam forçar una reunió per avançar lo del dilluns, perquè els sindicats estaven disposats a tancar-nos en conselleria divendres, bueno, i vam forçar una reunió que es va donar per a celebrar-se el diumenge. Va vindre molta gent el diumenge a les portes de conselleria i els sindicats el que van demanar és reobrir el punt de les retribucions i després va ser insuficient la proposta de ràtios i de plantilles que, pues això, com han dit els companys, no és satisfactòria per cap lloc. I ens van convocar per a dilluns, dimarts i dimecres per a fer 3 meses, i la gent pues, va dir que no, que volien negociar ja, i per això van cobrir, diguem, totes les portes de conselleria com a mesura de pressió, però de modo pacífic. No s'entén perquè es van posar la policia als cascos, les porres i tot el que va passar, no s'entén perquè en cap moment era en plan violent i a més van demostrar que no. I les imatges estan ahí.
2: Deixem que salude, que s'acaba d'incorporar també, després d'uns problemetes tècnics, a Montse Sempere des de l'Estep, també així a les nostres comarques. Montse, bon dia.
11: Hola, bon dia, Jordi.
2: Gràcies per estar
11: bon dia,
2: amb nosaltres
11: també.
2: Esta oració també a, esteu els dos.
10: Hola,
2: al telèfon.
10: Bon dia, altra vegada.
2: Altra vegada, no? Imagina't, Montse, que esteu en contacte permanent i per descomptat, doncs, intentant, com estava contant-nos Horacio, fer-li front a tot el que ha ocorregut este cap de setmana, Montse, i el que vos espera per a esta setmana. En el cas de l'Estep, quins són els ànims?
11: A veure, suposo que... Bueno, he escoltat l'última part de la intervenció d'Horacio, que estava parlant per les accions, aplicacions de força desmesurada a ir sense ninguna justificació. I pense que això... Sí. De desgast emocional i físic, fins i tot. Vull dir, ha sigut com una polada d'aigua freda. Mm-hmm. Veure com... el que se suposa que són cossos de seguretat, tractaven així a persones que ens estaven manifestant de forma pacífica. I a més és que fins a l'altre dia eren companys en les mobilitzacions, incitaven amb comentaris del tipus insinuant que estaven segrestats contra la seva voluntat des de la conselleria i que fins i tot sentien por per la seva integritat física.
2: Parles dels altres dos sindicats que ara mateixa no estan en la mesa, és a dir, de AMPE i de CESIF, anem a ser clars.
11: Sí, concretament les declaracions de CESIF anaven en aquesta línia, no? De que tenien per la seva integritat física, perquè s'escoltaven crits, i qualsevol persona que estiguera a ir a la conselleria, o si podeu revisar imatges i vídeos, podeu veure que l'ambient no era per a baix ningun punt de vista violent, de ninguna manera. Vull dir, hi havia gent, sí, a crits de no som docents, som delinqüents, per exemple, després dels fets ocorreguts, o les cançons que venim cantant durant tots els dies de mobilització. Aleshores, tampoc entenem aquest viratge d'intentar ara criminalitzar, no? o ficar el focus en la violència de les mobilitzacions quan no és cert.
2: Horacio, en este sentit, molt interessant el que comentava Montse també, perquè a la fi nosaltres, habitualment, des que ha començat aquesta vaga l'11 de maig, amb qui més hem parlat hem sigut amb vosaltres, amb UGT en el cas d'Horacio, amb Estep en el cas de Montse, perquè sou també els majoritaris així a les nostres comarques, d'acció, de ràdio d'acció. Jo no sé, Horacio, també, no sé, si compartixes aquest missatge que deia Montse de... Bueno, no sé si una miqueta despago front a els altres sindicats que fins fa no res estàveu en la mateixa taula.
10: Sí, la veritat és que ha estat molt bé continuar en la unitat sindical, haver tingut més pressió, però bueno, també vam explicar que realment tot el treball l'han fet els sindicats, que ja sabeu, i que ara pues que no estiguen, però bueno, lo que no tenen que confondre és unes coses en les altres, lo del tema de que tingueren por i tal, pues a veure, l'únic que podria passar és que si siguen que no era el cas, pues ningú va fer-lo res, perquè nosaltres no siguem gent violenta, a més tot el rato vam estar dient a la gent que, vamos, que tranquil·litat, que això, com a molt, pues haver sigut de xiular o alguna cosa la gent, perquè això, però vamos, que en cap moment tenen que tindre por de res, perquè no són violents i no serien les maniobres o les coses que podríem arribar a fer. Vamos. Ahora... No sé, no són criminals.
2: Així està el cante. Ixe Montse, Horacio, esta vesprada n'hi ha... Bueno, n'hi ha molts actes avui al llarg del dia en diferents punts. No sé què aneu a fer vosaltres, però així, per exemple, a Xàtiva, a l'ESA de la vesprada, n'ha convocat una assemblea. L'altre dia, el dijous passat, va haver una altra manifestació que va recórrer els carrers de Xàtiva. Sí que vaig parlar amb Horacio allí i ja vam parlar de la multitudinària manifestació, segona multitudinària manifestació Xàtiva. Entenc, Montse, que tampoc doneu abasto per anar a tots els actes ni a totes les reivindicacions, però que n'hi ha un munt d'activitats, no?
11: Sí, correcte. Vull dir, part d'aixe desgast físic del que parlàvem, no? És això, es solapen convocatòries. Dijous passat jo vaig estar a Albaida perquè també hi havia una manifestació a la Vall d'Albaida. Vull dir, sí. De fet, si m'ho permet, Horacio, tenim una broma i jo compartida que li dic que de vegades estàs vies estic veient només a Dei que a algun membre de la meva família.
2: Sí, però és normal, és normal. Per acabar, simplement també preguntar-vos, demà comencen les Pau, per a molts xiquets i xiquetes, bueno, per a joves, més que xiquets ja, sobretot per a ells i també per a les seues famílies que ens estan escoltant, que estic segur que ens estan escoltant i que, òbviament, com és legítim, tenen la preocupació del fet de què va ocórrer demà, després demà, dijous, etc. No sé si voleu, Horacio, primer, Montse, després, traslladar un missatge de com van a ser aquestes proves d'accés a la universitat, sens dubte, doncs marcades per una vaga que avui fa 15 dies ja, Horacio.
10: Pues a veure, imagine que van haver molta gent que ha renunciat i finalment, pues, no sé si s'hauran substituït tots els tribunals, però bueno, que es celebraran de la manera que siga. La conselleria pues, haurà posat els recursos que hagi tingut que posar a nivell de mestres de batxillerat, de universitats, i el que és els exàmens, pues, en principi, van a celebrar-se. Hi ha comunitats que el faran la setmana que ve encara, vull dir, tampoc hi ha una urgència per la conselleria per a fer tot el que ha fet, però era adelantant les constitucions dels tribunals i amenaçant en els serveis mínims, bueno, tot això. El que tenia que fer la conselleria realment és assentar-se i agarrar exemples d'altres conselleries que sí que han reobert punts o que han renegociat coses i solucionar el que està passant. Que solucione, perquè no estem demanant, com ha dit el nostre company Ramir, no estem demanant res, que no siga just i que altres comunitats ja tenen i nosaltres no tenim. O sea, és que és just. La causa és justa i jo crec que per això la gent ens està apoyant.
2: Montse.
11: A veure, jo penso que, bueno, primer donar-los un missatge d'ànim a totes les persones que van a presentar-se a les proves Pau. Vull dir, els anirà bé. Els ha anat tot el curs, tot i la deixadesa de la conselleria en acompanyar a aquest alumnat durant tot el curs, i no només en el final de curs, criminalitzant la vaga educativa. Val? Hem demostrat els professors i les professores que som un cos com més amb el nostre alumnat, i també ho seran els companys que avaluen i que corregisquen les Pau. Aleshores, anirà bé el procediment i els aniran bé les proves. I el que diu Horacio, les famílies han de posar el focus en la gent realment que ha exercit una poca responsabilitat durant aquest curs, que no han sigut les entitats convocants d'esta vaga i d'aquestes mobilitzacions. A nosaltres ens ha mogut la responsabilitat i per la falta de compromís de la consellera en atendre a tot l'alumnat durant fa ja tres cursos. I res, donar un missatge de el que dic, no? No vull deixar el missatge en negatiu. Això, encoratjar l'alumnat que si els ha anat bé durant el curs, els anirà bé estos dies. Passaran les proves d'una manera sana. Ningú no va a boicotejar aquestes proves de manera conscient. I el missatge a les famílies és que tot això no ho estem fent en contra de l'alumnat, sinó tot al contrari, per el nostre alumnat.
2: Montse Sempere, des de l'Estep, Horacio Domènech, des de UGT Educació, gràcies per estar de nou a l'Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques. Anem a seguir parlant, anem a seguir veient-nos aquests dies. Cuideu-vos.
11: Moltes gràcies.
10: Adéu. Adéu. Adéu.

0: municipis de les nostres comarques ultimen estos dies la posada a punt de les piscines municipals de cara a la temporada d'estiu, amb dates d'obertura escalonades, obres de millora i diferents polítiques de preus i abonaments. Carla.
1: Sí, comencem, si vols, amb el poliesportiu municipal de la Tèrcia, que està gestionat de manera compartida pels municipis de Cerdà i Torrella. Uh-huh. Ja es prepara per eixa obertura de la piscina amb diverses actuacions de millora. S'han dut a terme treballs de condicionament de l'entorn en col·laboració del taller d'ocupació, així com la pintura i l'adequació de l'interior de les instal·lacions. També està prevista la instal·lació d'una carpa fixa per augmentar les zones d'ombra. I en matèria sanitària s'han realitzat analítiques i controls de legionel·la amb antelació a l'espera de resultats, i les piscines ja es troben netes des de fa un mes, pendents d'eixa nova desinfecció abans del reompliment. I a més també s'ha habilitat una zona d'aparcament i han rehabilitat el frontó.
0: Cerdà i Torrella, i d'ahir a Vallès, que és una piscina molt transitada.
1: Sí, s'estan acabant també les obres de renovació de canonades d'aigua, la construcció d'eixa nova reixeta perimetral per aigües pluvials i neteja, la millora del vas de compensació, la reposició del liner i el repintat del formigó imprès. L'obertura està prevista per al pròxim 9 de juny amb l'entrada general de 2 euros i mig, i reduïda a 2 euros. I bueno, aquests abonaments també continuen, perquè informem també que l'infantil són 20 euros en àmbit general i 18 euros el reduït. L'adult són 30 euros el general i 25 el reduït, i familiar 56 euros el general i 50 el reduït. Els carnets també es poden adquirir als ajuntaments de 9 a 3 i s'haurà de fer un ingrés en el compte de l'Ajuntament de Vallès indicant el nom i el concepte. També a partir de juliol s'oferirà aquagym gratuït. Veus? I el tancament està previst per al 6 de setembre.
0: Doncs de tancaments i d'obertures parlem també per descomptat si a Xàtiva. Queda encara per confirmar, però a priori l'obertura serà el 13 de juny. Les Pereres, i la setmana següent les altres piscines municipals. La Murta, Torre Lloris, Anahuir, etcètera, etcètera, en la que s'han realitzat un muntó de tasques que després, doncs, Carla està plasmant tot en un article en la web,
1: sí,
0: allí on estarà tot exactament què s'ha fet en cadascuna de les piscines. Però vaja, el de sempre, no és per descomptar, buidar, netejar, desinfectar,
1: pintar,
0: substituir algunes qüestions, sí, comprar butaques si feia falta. Bueno, en definitiva, ho tindrem tot en un ratet a la nostra web, a radioxativa.es. De preus encara no ho sabem, però ens diuen des de l'Ajuntament de Xàtiva que seran bastant similars, si no iguals, als de l'any passat. I seguim a la costera. En este cas ens n'anem a Montesa, amb la seva regidora Alba García. Alba, bon dia.
2: Jordi.
0: Hola, això sóc jo.
2: Sí, m'ha comentat algo, Héctor. Vaja, però jo te puc comentar la situació nostra. Així no em puc per damunt i tu ja valores. Nosaltres, bueno, quan vam començar la legislatura sí que vam fer alguna modificació, una millora i sinal de les instal·lacions, vam pintar pràcticament el que és la part dels exteriors, perquè estaven ja molt de temps deteriorats, i hem fet reparacions al llarg de la legislatura, igual que anem a fer ara aquest estiu, reparacions que són a nivell de depuradores i de més, perquè al final, en el cas de Montesa, som un poble que no manté les piscines tot l'any, és a dir, que la netegem, l'obrim soles els 2 mesos de temporada, obriguem el 9 de juny, i solem tancar el 31 d'agost o 1 de setembre, ¿vale? Vull dir, fem temporada de mig mes de juny a juliol i agost.
0: Mm-hmm.
2: Perquè al final, pues, sí, suposem molt xocotet, el pressupost és molt reduït i no podem tampoc mantenir la piscina tant de temps. Aleshores, això, què passa? Que l'estat parat durant tot l'any i després en juny a arrencar, pues, sempre sorgeixen molts problemes de depuradora. Pues, filtre, l'any passat van canviar també el filtre de la depuradora xicoteta,
0: sí,
2: que era d'arena, el van canviar a vidre, modificacions del clorador, tema de... Bueno, pues això, que van deteriorant-se cosetes i anem fent reformes.
0: I això es fa cada any, i cada any doncs van millorant-se. Això era la piscina de Montesa, insistim, tenen també les obertures, els preus, concretament a la nostra web. On anem ara, Carla? Doncs
1: Pues ens anem fins a Barxeta, continuem amb la costera, amb Darius Tortosa, que és alcalde.
0: Hola, Darius.
3: Bon dia, Jordi.
0: Bon dia. Val.
3: Doncs a veure si després tinc una estoneta o demà...
0: Bé, este no era el tall que corresponia, sembla que he hagut un error. Barxeta estarà en la web genovès, Carla.
1: S'obrirà el dia 12 de juny de vesprada, sempre que els treballs de preparació es desenvolupen amb normalitat. Durant el cap de setmana ens han informat que el 13 i el 14 de juny estarà obert a horari complet, i posteriorment del el 15 al 19, únicament amb horari de vesprada, i a partir ja del 20 de juny funcionarà amb horari normal, de 11 a 8 de la vesprada, fins al diumenge 30 d'agost. Durant tot el mes de juliol també s'oferiran diferents curses de natació i sessions d'aquagym, tant en horari de matí com de vesprada. I actualment les instal·lacions estan estan en fase de posada a punt amb tasques de neteja, revisió de sistemes de depuració, adequació d'espais per garantir que tot estigui correcte, destaquen també de reparacions en les bombes de dosificació de clor, així com la reparació del tancament perimetral de la instal·lació, que va patir diversos desperfectes per el temporal de vent que han tingut estos últims mesos.
0: Sí.
1: Els preus es mantindran les mateixes tarifes municipals vigents de la temporada passada.
0: Ens anem així al costat, a Novetlè.
1: Ahir tenen també avanços en el bar, piscina, instal·lacions esportives. Sols quedava repassar un poc el resultat i ja estarà a punt.
0: I ara el punt més septentrional de la costa era la Font de la Figuera.
1: Pues també obrirà este mes de juny, el dia 20 concretament, o correcte a excepció d'una pèrgola que va trencar el vent, com estàvem comentant, i està dubtant si canviar-la o reparar-la per si està a fecha d'obertura. Els preus són individual d'un dia, la tarifa general està a 3 euros, amb carnet jove 2,40 i famílies nombroses, persones amb diversitat funcional igual o superior al 33% i monoparentals parats, amb 2,10 el preu de la tarifa i major de 65 anys a 1,50.
0: Vale.
1: Continuem amb adult individual, que són menors de 16 anys.
0: Que seríem tu i jo? Però...
1: Sí, per exemple. No, menors de 16 anys, no.
0: Nosaltres
1: som... bueno.
0: No, aleshores és majors de 16
1: majors
0: anys.
1: De 16 anys, perdona.
0: Majors de 16 anys, sí.
1: Tarifa general de 50 euros amb carnet jove, 40 euros amb famílies numeroses i majors de 65 anys un preu de 25 euros. Després, infantil individual de 0 a 16 anys amb tarifa general de 30 euros i famílies nombroses amb diversitat funcional igual o superior, com estàvem comentant, tindrà un preu de 24 euros. I després hi ha el familiar, que és la tarifa general per a tots, 80 euros. Els menors de 3 anys estan exents. I encara queden per establir els bonos.
0: I ens anem a Manuel, a la Ribera.
4: Pues així, Manuel, vam començar la setmana passada perquè no vam tancar les licitacions hasta fa no res. Entonces, l'empresa que se va quedar la concessió del manteniment de la piscina encara no la teníem i encara no estava operativa. La setmana passada ja van començar a fer-se treballs de lo que són les infraestructures i a buidar-se la piscina. Esta setmana ja començarem reparant lo que és el got de la piscina en el Gresite. Pues espera que entre esta setmana la setmana venint això estigui reparat, que se puga netejar i ja que se puga omplir. Mentrestant intentarem tindre la sala de màquines i tot el que és la instal·lació en condicions perquè no n'hi hagi problemes ara quan l'obrim nosaltres el que intentem és fer coincidir sempre l'apertura en el final de la campanya escolar. Per lo tant, tenim encara un plaç de... En guany és el dia de neu, però tenim encara un plaç de quasi 3 setmanes per a posar la posada a punt. Estem a temps i això.
0: I això, ja hi estarem. Nadanta Manuel, la seua regidora. On ens n'anem ara, Carla?
1: A la Llosa de Ranes, que també està preparant-se per obrir este dissabte 13 de juny i l'horari d'activitat seran com l'estiu passat, poden consultar-ho a la web, i l'horari d'obertura serà de 10 a 8 de la vesprada.
0: I a la costera també, Llocnou d'en Fenollet.
5: Estem acabant d'arreglar-la i sí que és de veres que en quant acabe este estiu, pues, mos posarem a l'obra per a fer-li una reforma molt profunda a la piscina. Novetats poques. Tenim els mateixos preus que l'any passat. Volem obrir sobre el dia 12, divendres.
0: Doncs això, ho anirem contant també. Hi ha gent que s'ho agarra amb més calma. Això d'enviar àudio, s'ho agarra amb més calma. Acabem a on?
1: En la costera, amb Canals. Parlem amb Edu Badal, que és el regidor.
0: Edu, bon dia.
6: Bon dia, Jordi. Doncs així a Canals, la piscina ja la tinguem mig enllestida. Està ja preparada, la de 25 metres, justament estan ja utilitzant-la el que és el club de natació la costera. Després, les piscines lúdiques ja les omplim entre avui i demà, amb la qual cosa la previsió ens diu que el dia 19 d'este mes de juny ja obrim les piscines per a tota la població, des del dia de neu fins el 8 de setembre aproximadament, i justament avui, primer dia del mes de juny, ja tenim també el que és allò dels abonaments que pot comprar la ciutadania, abonaments familiars amb un preu de 60 euros per a tot l'estiu. També està els abonaments individuals entre 30 i 40 euros per als 3 mesos d'estiu, i després el que són les entrades d'entre setmana i les entrades de cap de setmana. A més, també, durant l'estiu, en les piscines municipals, el que duguem a terme és un gran nombre d'activitats, de cursets, per a xiquets menuts, per a natació, iniciació intermitja i també natació una miqueta amb més nivell. En fi, que les piscines de canals, la veritat és que durant estos tres mesos d'estiu tenen una grandíssima activitat.
0: Gràcies, Edu, des de Canals. Com totes, i per això també Carla ha fet este resum per els diferents espais, per les diferents piscines municipals de les nostres comarques. Hem estat a la costera i a la Ribera Alta. Ens han deixat un de la Ribera,
1: sí,
0: la Pobla Llarga.
1: Sí, de veres, la Pobla Llarga. La piscina obrirà el pròxim 15 de juny, mentre que la venda d'abonaments començarà el dia 2. Actualment s'estan realitzant tasques de preparació, neteja i manteniment d'aixes instal·lacions per la piscina, així com revisions tècniques per garantir aixa seguretat i bon funcionament durant tota la temporada.
0: Canal de Navarrés.
1: Pues parlem de Txell, a la piscina segueix el procés habitual de preparació anual, una empresa que està especialitzada en realitzar neteges, al final han basit al garantir al 100% aquesta desinfecció abans del reompliment i tractaments corresponents. La data prevista d'obertura és el 15 de juny i el tancament serà el 6 de setembre. Els preus estan regulats per ordenança municipal i inclouen entrades diàries, passis de 10 i 20 banys, així com abonaments familiars. Els veïns del municipi compten amb eixes bonificacions.
0: Hem estat a l'inici d'este comarcant en Agna, parlant de poesia. Bueno, doncs ara parlem també d'Agna, però de piscines.
1: Sí, perquè es troba en procés a eixa piscina municipal de licitació i preparació per a la pròxima temporada. L'obertura està prevista a finals de juny, un poc més desplaçat, una vegada finalitzi el curs escolar, com és habitual. El nou adjudicatari inclourà millores i novetats per a la temporada d'estiu.
0: I a l'interior també de la canal acabem a Bicorp, Carla.
1: La intenció és obrir este cap de setmana, el dissabte 6. Estan acabant de polir tots els detalls. Els preus són entre 4 i 6 anys per 30 euros, de 7 anys en avant 40 euros, més 4 anys amb minusvalia del 33%. S'aplicarà un descompte. La unitat familiar emparentats a Bicorp s'aplicarà el 10% de descompte i entrades normals a preu de més 4 anys per 3 euros i a partir de 4 anys a minusvalia 1,50. I, bueno, de 11 a 2 es poden adquirir aquests passes que estem parlant a partir del dia 2 de juny, que és demà, i ja podran passar per l'Ajuntament.
0: Doncs això, així hem fet un part de la geografia piscinera municipal. La resta de pobles, si no els hem contat, és perquè no els han contestat.
1: Així exactament.
0: Com sigues, però, bueno, nosaltres hem preguntat a tots.
1: Tota la informació ben oferida estarà en la web, en tot això, preus, horaris, abonaments, tot el que necessiteu estarà en la web a partir del moment en què jo esca de l'estudi.
0: Doncs Carla, ben, gràcies per estar amb nosaltres. Adéu. Te lo tendem a... Adéu.

0: at this blank piece of paper for an hour, trying to write this love song about you. But all the pretty words that come to mind don't rhyme, plus they make me sound like a fool.
1: Primer de juny, nova secció de Sergio Rubio, dels papers de Sergio Rubio, el saludem des de l'Arxiu Municipal de Xàtiva. Les tres últimes, Sergio, ja quasi s'acaba la temporada. Què tal, bon dia?
2: Hola, Jordi, molt bé. Pues mira, tot un curs, no?
1: Tot un curs que ha passat a pressa entre papers i papers a l'arxiu. O entre dibuixos i dibuixos, que és el que tenim ara mateix damunt la taula, que és esta meravella que tenim avui.
2: Sí, avui tenim una secció eminentment gràfica. Hem triat una selecció de documents de tipus gràfic per mostrar una altra tipologia documental, encara que cal dir que formen part d'un expedient més extens, que també té text, té documents escrits.
1: Però jo el que veig així són, no sé, com carros, com carrosses, no ho tinc molt clar.
2: Bàsicament el que tenim així són carros triomfals. Són carros que van ser ornamentats o preparats, elaborats, per a commemorar la proclamació real del rei Carles IV.
1: I per què? Estos papers, perquè estos documents gràfics en esta setmana.
2: Estos documents, encara que formen part d'un expedient d'una festa real, d'una proclamació real, ens mostren uns carros triomfals que són propietat dels gremis de la ciutat, que també estan associats a altra festivitat molt típica nostra i molt, molt antiga, que és la festivitat del Corpus.
1: I que se celebra només uns dies.
2: Sí, i de fet, en València, per exemple, així no els conservem, però en València sabeu que tenim la Casa de les Roques, tenim les roques i els carros gremials que hissen en el Corpus, i estos carros de proclamació que es van utilitzar per a proclamar la coronació de Carles IV són les roques, suposadament són les roques que hi siguen en la processó del Corpus de Xàtiva, les roques dels gremis.
1: Vale. Anem a explicar en primer lloc, què és un carro real i de quin any daten estos documents i què impliquen, per què estan així també.
2: Mira, estos documents són de finals del 18, si no recordem, el 1789. Val? Què passa? Que quan se proclama un nou rei, les ciutats tenien l'obligació de fer una proclamació, una festa. Val? Com es feia aquesta festa? Pues en desfilades, engalanant els carrers, ornamentant les fonts de les places, les façanes, val? Les cases dels gremis, val? Com la Casa dels Velluters, o cada gremi pues, ornamentava la seva façana, els palaus, era una manera de posar engalanada la ciutat i realitzar aquesta festivitat per a proclamar el nou rei. Val? Cada gremi el que feia era enviar a l'Ajuntament l'esbós de com anava a ornamentar la seva façana, el seu espai i quin carro triomfal anava a traure, com anava a decorar-lo, per així anar a tindre una idea aproximada de com seria aquesta proclamació. Val? Dins de l'expedient, un lligall en documentació escrita, es trobaven tots aquests dibuixos que han sigut els tres de l'expedient per a restaurar-los i conservar-los sense plegar, desplegats en un planer per a que no es trenquen pels plecs. Val? Dins d'estos dibuixos n'hi ha més, però he mostrat un poc els més curiosos, val? Els més bonics.
1: Bueno, este, comencem, si vols, per este, per el més gran, el arte mayor de la seda de la ciutat de San Felipe, escala de 12 palmos valencianos. Es veu, vaig intentar descriure una miqueta, una muralla, un castell, amb els seus guardes i dins un poble que entenem és la ciutat de San Felipe, i ja després a dalt el que podríem conèixer com a l'escut d'Espanya, no? Del rei.
2: Sí, l'escut del rei, i això és una mostra de com seria. Ells proposen fer una de les portes d'entrada a la ciutat engalanada d'esta manera. És una visió molt utòpica, molt hipotètica. Tenim una representació d'una ciutat imaginada, val? Igual que una porta imaginada que no existís, però és una idea de com podria engalanar-se aquesta porta de la ciutat.
1: Però com, això com es pintava? Perquè això està pintat a color, està perfectament dibuixat. No sé si té un autor concret.
2: No tenim constància de l'autor, encara que... Te comente que s'han fet diversos estudis, s'han publicat diversos articles d'investigació en revistes. L'últim va ser fa poquet, en novembre o fa uns mesos, va ser publicat en una revista especialitzada, acadèmica, si no recorde mal, en Salamanca. Uh-huh. Val? O sigui que sí que si investiguem i llegim tota aquesta bibliografia que n'hi ha sobre el tema, a lo millor puguem aproximar una autoria, però com vegem no estan signats els dibuixos. Sí que identifiquem major precisió, major qualitat o menor, depenent de en quin esbós. Vegem que no és del mateix autor tot.
1: Però n'hi ha una diferència també notable entre un esbós com este que tenim ací davant, que l'oient ho pot veure també a les xarxes socials, que és simplement fet a llapis, i que ja és molt xulo, amb este o amb l'altre, que sí que està pintant, no sé si en aquarel·les o en no ho sé.
2: Mira, tenim, això és una grisalla a carbó, val? A llapis, a carbó. Mm. Després tenim en càustica, un carro que està pintat en cera.
1: Això està pintat en cera?
2: Això és en càustica, sí, és cera, sí. Això és una aquarel·la. Mm. Això és tèmpera, és aquarel·la, però sense aiguar, val? Això sí que és més aiguat. O sigui que tenim diverses tècniques, val? Perquè cada carro és d'un autor, clar, cada gremi pues, tenia una persona que feia l'esbós.
1: I quins gremis són exactament? Perquè este sí que han dit els de la seda, vale, velluter.
2: Mira, tenim dos maneres d'identificar-ho. Primer, molts tenen el títol, Carro Triunfal de los Zapateros, val? Este, que és molt bonic, per a mi és el de millor factura, és el dels sabaters, està fet en aquarel·la, però després tenim altres dibuixos que no tenen títol, no posa quin gremi és, però té els atributs, vale? La iconografia.
1: Ah, estes són ferrers?
2: Clar, tenim així el martell en el yunque, una clau, estan treballant el ferro. Però això són ferrers, el gremi dels ferrers de Xàtiva. Així, este que comentaven que està fet en encàustica, el que vegem és que porten barrets.
1: Hòstia, no ho havia vist.
2: És el gremi dels barreters,
1: vale,
2: de la ciutat.
1: Però això té un relieve que flipes, eh?
2: Sí. Això, com te dia, és encàustica, també té un poc de pador per ahí, però bàsicament és encàustica, que és una pintura molt oliosa, molt densa. I molt bruta.
1: Bruta molt. Bueno, està, hem de dir que està superconservat, envoltat en les seues fundes de plàstic, etc. Velluters, sabaters, ferrers, barreter...
2: Així tenim els forners, Carro Triunfal de los Panaderos, hecho para la real proclamación del señor don Carlos IV. I així tenim un altre esbós que no posa. Este no sabem perquè no tenia atributs ni té títol. Aleshores no...
1: I que també és preciós, també està fet a carbó.
2: També està fet a carbó.
1: I aquestes carrosses després es feien realment, o se'n triava una o no s'escollia cap?
2: No, es feien totes. De fet, suposadament estaven totes fetes. Això eren les roques del Corpus, que se reutilitzaven en estos esdeveniments per a les proclamacions reals. Però això existia i estava guardat en la casa de les roques de Xàtiva, en este cas.
1: I d'això, per descomptat, no queda constància de res, no?
2: No ens queda cap de les roques de Xàtiva, s'ha conservat. Així n'hi ha un investigador que ha treballat molt este tema, que és Sebastià Garrido. El nostre amic Sebastià ha treballat molt este tema, el Corpus en general, el tema de les roques també l'ha investigat prou, i és això, vestigis físics no ens queden d'estos elements.
1: Quina meravella, i què diferent a tot el que hem fet, Sergio.
2: Sí, jo me guardava per al final algo molt més visual. veritat, com estos dibuixos que criden molt l'atenció. I de fet, quan fem visites guiades al depòsit de l'arxiu, pues és un dels, són dels documents que més criden l'atenció per aquesta vistositat i aquest colorit que tenen.
1: Don Sergio Rubio, tècnic de l'Arxiu Municipal, gràcies per traure'ns avui estos papers, estos dibuixos, estos esbossos, alguns pintats, altres per pintar, però tots ells preciosos, i per contar-nos doncs, tot aquest ritual també que es feia en la proclamació d'un rei.
2: Sí, sí, la veritat és que era un esdeveniment importantíssim en les ciutats i com veus, els documents ens mostren com tota la ciutat se mobilitzava per a aquestes coses.
1: Sergio, moltes gràcies, ens veiem d'ací dues setmanetes.
2: Moltes gràcies a tu, Jordi.
1: Nosaltres, a vostès, no tardem vore-los dos setmanes, ni de bon tros. Tardem vore-los 17 minuts, que és el que tornem a fer per a connectar-nos amb Carla i amb Fèlix per a aixer repàs de l'actualitat del dia amb hora 14, Xàtiva i Comarques. 7 i 20, la ventana de Xàtiva i Comarques. Gràcies per estar a l'altra banda, tota la informació actualitzada sempre a Ràdio Xàtiva. Apuntes a les nostres socials i a la nova app de la cadena SER. Gràcies per estar ahí. Adeu.

0: Radio Xàtiva.
1: La ventana de Xàtiva és un espai per a l'actualitat.
2: Recordem a aquestes hores, a les 7:34, que estan resolent-se els problemes i, per tant, paulatinament...
1: Per a les entrevistes culturals i humanes.
2: Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Raval. Hola, Miri, què tal, com estàs?
3: Hola.
2: Tot bé?
3: Bona vesprada. Bé, sí, seguim endavant. Com diu Estelles, així pariré i assistim.
2: Això és.
1: I, sobretot, per a l'opinió. Para todas las opiniones.
4: Y es la capacidad de prendre distància i de donar-nos perspectiva de les nostres
5: vides. Sona el record amb el seu bullici i també de les festes majors i patronals de tants pobles.
6: La boneta d'arròs al forn o el sabor de l'art nadí no s'hagi escampat més del compte.
7: Les gotes de pluja anuncien la tardor, que el paisatge es transforma, encara que a simple vista tot
8: sembla. I tot estava com sempre, la mateixa olor i...
1: La ventana de Xàtiva. De lunes a viernes a las 7:20, con Jordi Company.
9: En Radio Xàtiva no somos perfectos.
10: También plantean dividir el itinerario por zonas de la ciudad.
9: Ni tampoco queremos serlo.
2: Las propuestas se han trasladado a la Junta Local Fallera mediante un comunicado conjunto de los grupos musicales.
9: Pero bueno, somos nosotros. Es lo que hay.
11: Mejor que ponga el paso doble hasta que les pase la banda.
9: Radio Xàtiva Cadena Ser. El poder de la conversación. Y a veces también de los gazapos. Y los ataques de risa. Y de la dislexia. Y...
1: Y a partir de las 7:20 de la tarde, la ventana de Xàtiva y Comarcas con Jordi Company. Radio Xàtiva Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: Este comentàvem en el, no sé si era en, sí, era en hora 14. Ho comentàvem de que n'hi ha certs barris de la ciutat de Xàtiva que ja no s'entenen sense algunes activitats relacionades en l'estiu. Si avui hem fet un repàs, que per cert el tenen a la nostra web, a radioxàtiva.es, si hem fet un repàs per la posada a punt de les piscines municipals de Xàtiva i comarques, més característica de l'estiu que les piscines municipals, bé, doncs, és cinemes d'estiu. Cinemes d'estiu també són molt característics i la gent de l'Associació de Veïns i Veïnes del Raval de Xàtiva ho té ben clar. Es recupera el cinema d'estiu 2026, un cicle de projeccions a l'aire lliure que se celebrarà en el Parc dels Sariers, en el Raval. Jaume Soler és el president de l'Associació de Veïns i Veïnes del Raval de Xàtiva. Jaume, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: Tens una miqueta, jo ho deia, eh? És estiu, és piscines i cinema d'estiu, cinema a la fresca. Vosaltres, una vegada més, opteu per la segona opció.
1: Sí, nosaltres no està... Lo de les piscines no ho tinguem més mal, sí. Però bueno, lo del cine també està molt bé.
0: Conta'ns què és el que heu preparat per a esta edició.
1: Pues mira, nosaltres la costum que tinguem ja de fa molts anys, és el Parc de Sariers, com tu molt bé has anomenat, de fer tots els dijosos, a les 10 menys quart, una pel·lícula. Mm. Normalment triem pel·lícules com tipus comèdia, i inclús un dia la dediquem a una pel·lícula infantil, no? Perquè sí que ells puguen eixir ja no tenen escola, i és una forma de que ells queden de casa també. Enguany hi ha una xicoteta excepció que, en vez de començar el 2 de juliol, en la primera pel·lícula, que és el primer dijous, es comencem el 26 de juny, divendres.
0: Ah, és prontet, sí.
1: L'horari és el mateix, a les 9:45, i anem a projectar la pel·lícula La invasió dels barbes.
0: Com no podia ser d'altra manera. Per a començar,
1: A veure, és una pel·lícula que s'està anomenant molt, s'està projectant no en sales comercials, sinó en àmbits reduïts, i nosaltres volíem ser una d'ells, volíem que se veig en el barri i que, bueno, que faig a pensar, perquè és recordar un poc la nostra història.
0: I a més d'això, quina altra agenda cinematogràfica teniu, quina altra cartellera teniu per a l'estiu? I ves diguent-nos ja pràcticament, Jaume, data i pel·lícula, per a que la gent vagi apuntant-se-ho.
1: Perfecte. Mira, jo te faig una relació. Nosaltres tinguem una cartellera que després te l'enviaré, si vols. És una cartellera que pengem en una de les principals baranes d'ahir del parc, per si vol algú consultar-la. També ho tinguem en el Facebook, en les xarxes socials. Però mira, la relació d'enguany és el 2 de juliol. La primera pel·lícula que anem a fer és Flow, un món que és salvar.
0: Molt xula. Deixa-la del gatet.
1: La pel·lícula infantil. Molt bonica, sí.
0: Bueno, escolta, mi infantil i no tan infantil, eh? Jo me la vaig veure en quasi més 30 anys, eh?
1: Sí, no, però bueno, que agrada infantil no vol dir que no siga...
0: Sí.
1: Per a menys infantils com nosaltres. Per a menys infantils.
0: És molt
1: xula. Després del 9 de juliol tinguem el sopar, la cena, vaja, la cena. Mm. És una pel·lícula també en un ambient de postguerra, però bueno, és una pel·lícula divertida.
0: Molt divertida i que et fa reflexionar molt també.
1: I et fa reflexionar també molt, sí. Després, el 16 de juliol, tinguem La primera escola. La primera escola. El 23 de juliol, com un pes fora de l'aigua. I ja està, perquè són caps de setmana, encara que enguany són 5, però com també han projectat el divendres 26 de juny lo de la invasió dels barbes, per a nosaltres ja creiem que dins de les nostres possibilitats està molt bé.
0: La invasió dels barbes anirà acompanyada, com sol ser habitual, de xerrada de Vicent Monsonís o simplement la projecció?
1: No, a veure, el Vicent Monsonís, el director, no ens poden garantir que pugui estar perquè té una agenda tancada i tal.
0: Sí.
1: Entonces, han decidit fer el projectar sobre la pel·lícula. Tinc en compte que la pel·lícula, per culpa de l'horari, la llum, la projectem tard. I, bueno, acaba en una hora que la gent normalment, després de la pel·lícula, sol anar-se'n a casa a descansar o atendre la família. Entonces, ens conformem en la projecció.
0: Bueno, que ja... Ja de per si és molt i és una pel·lícula molt, molt important, per a veure i per a reflexionar-ne. Ara, el de sempre, Jaume, en este sentit, espai, ja ens ho has contat, des del Parc dels Sariers, però cal algun tipus no sé, d'entrada, és una qüestió gratuïta, no ho sé.
1: Nosaltres tot el que fem, que té enfocat al barri, intentem, i és un esforç que se fa, que n'hi ha que dir-ho, i que siga completament gratuït. O sigui, la gent l'únic que té que portar és un entrepà, i si no, i bueno, el que sí que fem és vendre beguda, perquè és una forma de financiar-nos i de cobrir els gastos que ens generen les pel·lícules, perquè paguem unes llicències i tal. Però és completament gratuïta l'assistència, caben més d'unes 100 persones sentades, en caires, a banda de les grades, i és completament lliure, i a l'aire lliure, per supòs, no passa la redundància.
0: Sí, sí, i sens dubte, com bé dèiem adés, i amb això tanquem també, és ja una marca de la casa de l'Associació de Veïns i Veïnes del Raval, de l'estiu, al Raval, de l'estiu a Xàtiva. Jaume, gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres, així, en este cas, a la ventana de Xàtiva i Comarques. Una forta abraçada, i estarem pendents, i anirem agendant les projeccions per a que s'ompli aquest parc. Una abraçada forta.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la difusió.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Demà comencen les proves d'accés a la universitat, les PAU, enmig d'un ambient ben estrany. Mentre vora 26.000 estudiants valencians s'asseuran davant els exàmens que poden marcar el seu futur acadèmic, el sistema educatiu que els ha portat fins ahir continua immers en una vaga i en un clima de tensió que ningú pot ignorar. A Xàtiva, que torna a ser una de les seus de les proves coordinades per la Politècnica de València, centenars d'estudiants faran els exàmens a la Universitat Catòlica amb la mateixa barreja de nervis i incertesa que es respira a tot el territori valencià. Tot i que encara no sap la xifra exacta de l'alumnat assignat a la seu de Xàtiva, forma part dels 12 tribunals coordinats per la Politècnica entre València, Gandia, Alzira i la pròpia capital de la costera. Hi ha una paradoxa que fa pensar. Les estadístiques d'orientació universitària continuen situant entre les opcions més desitjades les carreres de magisteri i medicina. És a dir, moltes i molts joves somien en ser mestres o metges. Justament, dos pilars bàsics de l'estat de benestar que fa anys que denuncien precarietat, sobrecàrrega i falta de recursos. Avui els estudiants busquen el seu futur. Demà potser descobriran que les professions que més admiren també són les que més estan reclamant dignitat. Sort per a tots i totes. La necessitareu per a l'examen, però també per al món laboral que vos espera.
1: Una altra manera de viure.
2: La ventana de Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.